0: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Ja, nee.